0: Las novitats der RTR.
1: En l'Indonesia e in una navetta con passa 200 passagiers disgraziata. E plir chefs d'interpreses da l'intelligenza artificiale sa fan quittats per la segirtat. E las dies, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. In Indonesia, eine Navette.

0: La scrigada 2026 a Breil. Las vacas sen arrivadas al vitch a conquei vo push pena stagiun d'alpa fin. A la scrigada o push pa da nief musau da cocina tala tradizion in conta bemo la regiun mo ba in cizun sur als confins de la Svizra o.
1: A un de ple impressions de la scargeda de Brail, tuns, fotografias, videos, en fleiss in rtr.ch, lo vignescle riu, cei vacca cio dau al bie lac la stat, ed è diventada la miseriera quae cun meli a 700 liters.